president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès, davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.